Hoy sí que somos callares, muy nica, se va a considerar lo técnico, Simón y Ryan Sancero, y vamos a estar por Simón y Jules Valdurama. Por igual poco, vamos a comentar Reaction Switch Stone, pero igual vamos a buscar a ser Mactix, se toman text line. Like there is no other. Zero 0961 355 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0